Aquests són els nostres consells. Contra les picades, ceba. La ceba és molt eficaç per atenuar les molèsties de les picades, ja que absorbeix el verí. Si la picada és de vella, poseu una tallada de ceba crua damunt la picada i procureu mantenir-la fins que s'hagi eixugat. Si la picada és de moscard, bastarà fregar amb mitja ceba. Les petites molèsties desapareixeran tot d'una.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més ser cap d'arengada que coa de pagell. Val més encomandar que ser comandat.

0: sono Noelia da Falonic.
1: Soy Pilar de Sondoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Aquests són els nostres consells. Sipi més suau. Quedarà molt més blana i gustosa si bulliu la sipi durant un minut amb aigua salada abans de posar-la a la planxa.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui amenaça i no pega, per bèstia queda. Si un no compleix lo que ha dit, perd la seva autoritat.

0: Club. Donna Gazzolina is faultless. And my name is Linda the Solanich.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Sal pels armaris. Evitareu que l'interior dels armaris tinguin humitat si col·loqueu de dins un recipient amb sal gruixada. Tan sols l'heu de canviar quan estigui massa humida i posar-la dins el microones o en el forn un moment perquè s'eixugui i la podeu tornar a utilitzar. La roba vos ho agrairà.

coneguem les nostres dites i refranys. Es malalt, a la cara porta es fanal. Vol dir que les persones malaltes no poden dissimular-ho perquè porten senyals a la cara.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Sona Maria de la Palma.
2: Di Maria i visc a Santa Maria.
3: Sona Maria de la Palma.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Pelles brutes. Si teniu unes taques que se resisteixen a fugir de l'interior de les vostres pelles, fregueu-les amb una esponja suau banyada en suc de llimona o vinagre. No ratxareu la superfície i la taca se n'anirà ràpidament.

coneguem les nostres dites i refrains. L'abundància mata la fam. Vol dir que generalment hi ha prou menjar per a tothom.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Aigua potable, Martí Terra.
2: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
3: Servim per tot Mallorca.
2: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
4: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.
1: Aigua potable, Martí Serra.
5: Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també especialment per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren amb amor.

0: Em venen Margarita les poden atesa. Cris
1: de Planes de Mura, Font de Loren i...
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Regar recicladament. Sabíeu que hi ha aigües que habitualment tiram que són excel·lents per regar les nostres plantes? Per exemple, l'aigua bruta de les peixeres, l'aigua sense sal de coure els ous, l'aigua de descongelar el peix. Provau-ho i notareu els resultats.

0: gracias, guapo.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Saigo nega, però no es nega. Doble sentit de negar, ofegar-se, i negar, dir no. Saigo s'ha de donar a qui la mort demana.

Sempre Ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
3: Molt bon dia! Com esteu? Som de Pereta. Com va, estimats oients de Ràdio Murta? Com va, Manu? Va bé? Escolteu, m'agradaria escoltar Oh, oh, Juli! De Los Diablos a Ràdio Murta. Molt bon dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta.

0: Voleu postres?
1: Jo un brunis al colonet.
2: Clar,
1: és que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: ¡Atención! Ven a Aqualante El Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
5: Hola, Radio Murta. Soy de Coloma de San Oliva, Manu. Per dijous, ¿me podrías pagar dues cançons? Per el cumpleaños del meu amo, dia 4. I jo te'n tenc una demanada per dia 4, però me poses en aquest un altre dia. Que el meu amo és més important per nosaltres. Una de José Herreros, Corazón de Madera, crec que se titula, i després una altra, Jo nací amb la manxa, que no sé qui la canta. Manu, perquè n'hi ha un parell que encanten d'aquestes cançons. Amb molt de carinyo per ell, perquè passem un bon dia, i també de part de la nostra filla i el nostre net a Tassier, claro que sí. Manu, me pareix, no estic segura que este home, oi, este home, perdona, com pare també, me pareix que aquest mes també feia el cumpleaños, no estic segura, no estic segura. Si no és aquest mes, és aquest any. Bueno, pues, amb molt de carinyo, que ell ho sap, ja, que l'estimam molt. I que des d'avui ha estat una bellíssima persona. Jo cada venir mai se sap, Manu. Pues aquest dia espereu tot sol. Perdona que se me va oblidar de tu el mot, que no m'anemamo cada dia, que se m'oblidi el dia del seu cumpleaños. Del meu ja m'he oblidat. Però, bueno, les coses venen com venen, i amb molt de carinyo per ell,

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: A que a la millor hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro, Plaza Progreso.
4: Bon dia, Manu. Són la Joana de la Calònia de Sant Pere. Ahir te vaig demanar si el del legionari, no el vaig sentir, no sé si el posades o no, però és igual. El meu cosí se va morir fent el seu deixar de legionari a Marroc, ¿vale? Però bueno, és igual. Avui m'agradaria sentir la ranxera de la Rocío Durcal. Les que tu vulguis, totes m'agraden. Gràcies.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.
1: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
2: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
3: Bon dia, Manu. Som en Blades, a Colònia Sant Pere. Escolta, Manu, em podries fer una cançó d'en Alejandro Fernández que se diu Ceniza y Vino. És una balada d'aquestes que té ell, guapíssima, la vaig sentir l'altre dia, m'agrada. I si no, me poses el que tu vulguis, ¿vale? I la dedico principalment a tu i a tot Radio Multa, la teva família, espero que estigueu bons de salut, i en fi, a tots els que escolten, els que criden, els que no criden, per a tots una abraçada ben forta, i la dedicaré a un parell d'amics. I pot ser, me la pots posar si vols dijous, per exemple, m'aniria molt bé. Bé, la dedica a la senyora Nalòlia i en Tomeu de Sant Berriol, en Reme i Pilar, la cabana, en Herme, perdona, i la Pilar, Fina de Sant Serra, Cati Coloma de Sant Oliva, Toni Paula de Lloret, Lluís de Manacor, Joan Sebastià i Catalina de Santa Margalida, na Francisca de Menorca, na Fina de Calafiguera, Marieta de Palma, Marieta, una abraçada, Joan Batuista Pons, senyora Mercedes Vázquez del Molinar, senyor Tomàs Navarro, Micaela de Felanich, el mami Paquillo, que no falti. Bueno, Manu, ja no te canses més. Una abraçada molt forta, i fins una altra. Si te va bé, me la poses dimecres. I si no, me la poses dijous, és igual. Dijous ja em va bé. Bueno, una abraçada i fins una altra. Gràcies.

No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.
4: Hola, bon dia i salut a tothom. Som de Joana, som de Pollença. I si pot llegir, m'agradaria escoltar alguna de Emilio José. Moltes gràcies. Salut.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: Bona tarda, demano. Som la Maria de Petra. Ho he cridat, ara farà una cançó d'Antonio Molina. Jo soy minero. Jo el dic al meu amo, al meu fill, a les meves cunyades, i a tots els nebots i nebodes, i a tots, i especialment a la meva cunyada Carmen. Li dic, també, i al seu fill, i a tots. Mano, que em té molta pena pensant que estàs malalta, tu. I li envio una vegada molt forta i que quan no li doni salut. Llavors em veu de lleig a la Francisca de Menorca, a la Cati, a la Nati de Son Oliva, a la Coloma, a la Miquel de Portichol, a la Tomà Navarro, a tu, a la teva dona i a teu fill, a ta mare. I a la Lluís Rinca, a la Maria de Campanet, a l'Antoni i a l'Oret i a la seva parella. I a tots que criden a Ràdio Murta, a la meva germana Catalina, a la meva germà Jaume, a la meva neboda Maria Antònia, a l'Antonieta. I a tots, a tots, a tots, a tots, i a tots els fills i nets de la Catalina, a la meva germana. A tots. També a la Belciana, a la Francisco Munà i a la dona, a la Martí Caramella i a la dona, a la Francisca Caramella, a la Margada del Brollador, a la Florentina de Petra, a la Catalina, Madalena de Sant Guineu i a la Catalina, a dues germanes, a la Joan de Sestany i a la dona, a la Margada del Brollador i a la Carles, a la Bel i a la Bernat del Brollador, a la Maria Mercant, a la Maria Gamundina, i a tots, a tots, a tots els que criden a Ràdio Murta. Ara en Mateu Beas i a la seva dona, i en Simó i a la seva dona, i en Amàlia. A la meva cosina Francis, i en el seu home en Jaume i en Joana, la seva filla. I a la seva filla Catalina, a la seva genre, i en Marc. I a tots, a tots, a tots els que criden a Ràdio Murta. I en Bernadí, en el meu veïnat, en Joan Companys, i en Maria Magdalena i en Miquel Àngel. I a tots els meus veïnats. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dopers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
3: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Morta. Són Lluïsa d'Inca. Mira, m'agradaria que per dissabte, el dia 4, els meus companys, per ell es posen en el fondo de mi alma, per Rafael, i per Francisco, allò que no vivo sin ti, i un diango. Y entonces, pues me podéis poner como final de programa, porque me tiene medio. Y entonces, pues nada, me dedicaría, como siempre, me dedicaría a mi persona, a toda mi familia, toda. Es Paca, pero son mis hijos, son mis hermanos, mis hermanos. Y se me bonetes, pero bueno, todo, se me familia, y después ya traído también a persona el señor Tomás Navarro, es mi cocina, es mi hermana, Ana María de Petro, Ana María Magdalena de Santañí, que no lo sé, pero bueno, Ana Carmen de Sancerro, un besito, Ana María Magdalena, la tía San Oliva, y Ana Francisca de Menorca, Francisca de Menorca. I després en Antoni de Llorat, i no, ara no me'n recordo de l'altre, és igual, t'acredim que va haver-hi el dijous i l'última hora, vale? Molt bé, si tu, per nens, per la ràdio morta, i un altre, adiós.

0: Què vols, boss?
1: Jo un anisat colonet. Si estiu, té un nom. Colonet.
2: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Atención menores de 21 años, Aqualán los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualán.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualán por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
4: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta, la teva música.

0: l'actualitat del món del trot a Canal 4 Televisió. Entrevistes, carreres, personatges rellevants i molt més. Toc de campana, tots els dilluns a les 10 del vespre. A Canal 4 Televisió, la teva finestra al món del trot.
1: Arriba una de les fires més esperades de l'any. Dies 5 i 6 de juny, vine a gaudir de la millor gastronomia poblera i sopar a l'aire lliure amb molt bona música. No te pots perdre la Fira Nocturna de la Patata. No hi faltis, la Pobla t'espera. Regidoria de Fires i Festes.
2: Necessites gasoil? Per la teva obra, finca o empresa, el gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasol Sambi, la teva energia de confiança.
3: No escuches este anuncio. De verdad, pasa al siguiente. No vendas tu casa con método. No busques a alguien con experiencia. Improvisa. Total, solo es el activo más importante de tu familia. Seguro que tu casa destacará entre las 5.000 propiedades que hay ahora a la venta en Mallorca. Seguro. ¿O no? Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.

Aquests són els nostres consells. Reciclar les pastilles de sabó. Si teniu restes de pastilles de sabó i no sabeu què fer-ne amb ells, no les tireu. Juntau tots els trossos i les bolliu amb un pot de vinagre. D'aquesta manera aconseguireu un bon detergent per fer net en terra.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías y Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió en l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos.

Hola, soc Maria Dalmà Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

Aquests són els nostres consells. Un punt especial a les pizzes. Si teniu per costum preparar que vostre pizzes congelades i li voleu donar un punt diferent i especial, quan l'aneu a servir, regueu amb un pot d'oli d'oliva aromatitzat. Les possibilitats són moltes i, a més, afegireu un valor vitamínic a l'aliment.

coneguem les nostres dites i refranys. Castells més alts han caigut. Vol dir que tothom, per amunt que estigui, pot arribar a veure-se a la misèria o a la impotència.

0: onde é que tu vives, na Santa Maria?
1: Ah, meu Pascoal, das Salinas.
2: Sonia Maria de Sineu.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

imam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: salida.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
3: Els estius, ses berenades, ses excursions...
4: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
5: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Contra el mareig. Si vos voleu marejar anant de viatge, un bon remei és menjar fruits secs, xuclar una tallada de llimona o una pastilla de reialim natural.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Ai, com ho sembla, Martí Serra!
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

Hola, què tal? Sóc en Diango, però m'he enterat que feu canys. Us envio un salut molt carinyós, molt afectuós, i desitjar-vos que 60.000 més d'anys i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

0: son las margaritas a campanar.
1: Dios de Campos.
2: Son la fina de Campastilla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Així és, donam la benvinguda a la gran trobada de Ràdio Murta en els nostres supermercats d'Eroski. Eroski, gràcies! No faltarà bon vi ni bon formatge, gràcies a Eroski! El formatge que mos duran de Menorca.
1: Gente que se pregunta.
0: Molt bones tardes! Avui, en José Luis Figueroa.

Es que aquí es el José Luis Figuereo Franco. Más que tú digas, es el barrio. Somos barrieros. Somos los 56 tacos. L'he vist en concert en aquest tipus. I és una autèntica passada. Te pot agradar més flamenc, rock flamenc, que és el que ell fa, però és una autèntica passada. El barrio en fa 56, en José Luis Figuereo Franco. Aquí un servidor. Manu Blanco, hola. Ja tens els teus tiquets per la gran trobada de Ràdio Murta. Què esperes? Has de fer coeo. Vés-hi ja a qualsevol oficina del Conviajes. Que cada vegada som més amics. Que serà una festassa dia 20 de juny. Ja vin i comprat. Vés-te'n a comprar els teus tiquets al Conviajes a qualsevol oficina. O vin i comprat directament. On és Barça Curva? On és això? Si Padrón són Pardo? A les Torres d'Ariany? Venga, somos amigos. Pues ahí nos vamos a juntar un montón de amigos. Jo t'espero dia 20 de juny. Sí, sí, sí. Y hasta bailaremos alguna rumbito, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. ¡Vámonos!

0: Vinga, anant ràpidament, doncs, primera crida
1: d'aquesta hora baixa. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, hola.
1: Amb qui xerram?
2: Anem a ser dintre.
1: Qui hem d'escoltar, Lluís, eh?
2: He demanat un quina cançona, perquè avui es fa el meu cumpleaños.
1: Ah, sí, i de molt d'anys.
2: Gràcies. I sé que tu t'agrabis una... sé que tu vulguis.
1: Molt bé, i aquí l'he dedicat, bé, per tu, directament, ja està.
2: Exacte, sí, sí, per jo, sí, per un servidor, com diu tu.
1: Molt bé.
2: Gràcies, Manu.
1: Molt d'anys, eh? Molt d'anys i bons, bones tardes.
2: Molt bé, gràcies.
0: Ah, mira, aquesta primera gent, això és una bona senyal. Que avui faig anys, molt bé. Un bon regal seria dia... en aquella persona, en aquells amics i aquelles amigues. Saps què farem? Dia 20 de juny, me n'anava a dinar, vin i comprat. Que hi haurà Manu Blanco i tots els seus amics de Ràdio Murta. Hi haurà regals per tothom, eh? Per tothom. Però si vens vestida o vestit de blanc. Detall extra. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo está?

0: Així és, i estic encantadíssim, perquè ara venc del polígono Son Castelló i he estat na Maria de Pérez, la senyora de Pérez, la dona del meu amic Antonio Pérez. Encantadora, encantadora. Ben mallorquina, ben guapa, na Maria. I és que Pérez participa a la gran trobada de Ràdio Murta dia 20 de juny. I, entre altres coses, tenim ventalls que ningú tindrà calor. A part de l'aire condicionat, dels ventiladors i de totes aquestes coses, tindrem ventalls cortesia de Pérez. Què te pareix? Així que ja ho sabeu. Quina passada de festa. Quina passada de festa. Encara no has anat a comprar els teus tiquets. Cor, Fevia, encara ets atents. Encara ets atents. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
1: Hola.
2: Amb qui xerram?
1: Soy Mari de Palma.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
1: Una canción de la de One Way Ticket, versión de los Eruption.
2: ¿Y a quién se la dedicamos?
1: Pues la dedico a ti, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a los del Centro de Día de Mes Vila, a Juanjo, a Carlos, a los de Teleasistencia, de la Cruz Roja, a los de Servicio de Ayuda a Domicilio, también a todos los clientes de aquí del Bar Buenos Aires, bueno, incluido a Juan, al Cabaleo, bueno, a todos los que les guste y buen fin de semana.
2: Muchas gracias igualmente, buenas tardes.
1: Hasta luego.
0: I volem saludar a tots els oients de tots els bars que mos estan escoltant. Ara en la sobremesa, fent escafetat, escoltant Ràdio Murta. Que no és guapo, això. Que no és guapo. Guapa és na Maria. Na Maria de Pérez. Se m'adona? Sí, sí, sí. Que avui l'he conegut i encantadora. Ja ho sabeu. Reciclajes Pérez participa a la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny amb ventalls per tothom. Què t'apareix? I aquesta sintonia, aquesta banda sonora, aquest nou himne de Pérez, el canta el mismíssimo Leo Rubio.

0: Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. En Enric, allà en Esquerres, Miquel.
1: El Rei de la Plata, anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Hola, Manu, com estem?
1: Molt bé, amb qui xerrem?
2: En Maria de Palma.
1: Qui hem d'escoltar, Maria?
2: Que ve residir, però no és mi a vostè.
1: I a qui li dediquem?
2: Pues mira, lo dediquem avui, en primer lugar, a senyor Lluís de... que és el seu cumpleaños, que em pugui complir molts i bons. A madame Margarida de Campanat, la Neu de Sa Pobla, la Francisca de Menorca, la Nati de Sant Oliva, a tu, per ser un sorrese, i tota la teva família, i bon fin de... És que, sí, bon fin de setmana ja, no?
1: Sí, ja ho podem dir, el dijous. Sí.
2: És que me faig un dia, ja no sé quin dia.
1: No, això també me passa, jo també
2: passa. Sí, seran els anys, això.
1: Sí, jo ja no sé el que és.
2: El canvi d'identitat, un poc.
1: També, pot ser, culpa d'ell.
2: Perquè d'aquí dos dies me tocarà jo, també, eh?
1: Arba!
2: Hombre!
1: I de, com que no estarem en directe, ja vols donar-me molt d'anys, serem els primers.
2: No.
1: Molt d'anys, ha dit.
2: No, d'aquí dos dies és un decir, eh?
1: Ah, va.
2: No me toca.
1: Ah, bueno.
2: Ja, l'havia de donar-me aquest dia.
1: Ja mos ho recordaràs, molt bé.
2: Molt bé, gràcies. Va bé, però per adonar també, eh?
1: Sí, hi ha gent, jo és que sé què passa, que no són gens supersticiós. No, hi ha gent que diu, no se tiene que celebrar antes, no sé què, no sé quantos. Jo els respeto,
2: sí, també,
1: respeto
2: sí.
1: Tothom, però jo no hi crec i jo te dono molt d'anys.
2: Molt bé, me pareix molt bé. Ara encara som més jove que no, d'aquí un...
1: Sí, que de dia 11, te queden un pli de dies. Molt bé.
2: Ja, gràcies.
1: Adéu, vagi bé, adéu, bones tardes. Mon anam a Manacó, ara xarop.
3: Encara no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja toqueu a tornar.

0: Joana, has dit que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.

0: a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: En Instaladora Cardell, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
3: Instaladora Cardell, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardell.es.

cu inamă în gust. Servim îngheanăs. Plați că mostră în dom venim. Vină i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bernabéu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes, Hipódromo Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Or per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per grams. En pàrquing gratuït. O per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: guardia. Cuando brilles yo te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Aquests són els nostres consells. Filtre d'aire. Segur que sabeu que és recomanable fer net el filtre d'aire del cotxe que ha de certa quantitat de quilòmetres. La millor manera de fer-ho és deixant en remull, dins aigua o en detergent, rentavaixelles, aclarir-lo bé i deixar-ho eixugar completament. Després, tan sols el torneu a col·locar i el tindreu net de partícules i de brutor.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot cada dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, en ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui vol peix, que se banyi es cul. No s'obtenen resultats remuneradors sense molèstia i esforç.

0: Mercedes de Fortí, Palma.
1: Som Miquel Arriba, de la Falnau.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Mans suaus. Una manera molt senzilla per suavitzar les mans és mesclar dues cuarades de xivada amb aigua i deixar reposar la mescla fins que l'aigua torni blanca. Poseu les mans dins aquesta aigua durant uns minuts.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Juanico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que en siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui tot sol s'aconsella, tot sol se'n penedeix. Recomana meditar les resolucions i sotmetre-les a persones capacitades i no fiar-se'n d'un mateix.

0: Son vial de Sinyatería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Cadaor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots! Basta.